0: 4 i tu has d'estar competint fins al final, no? Has de saber interpretar i saber llegir el partit, això que es comenta sempre, i evidentment, una volta que tu t'estabilitzes així darrere i veus que el rival no t'està fent mal, evidentment toca fer un pas avant i ell se passa avant.
1: 2.832.
0: Sí, vora 2.532. No, 2.832. Vora 3.000, això sí que s'esperava. Pues això toca fer un pas avant del punt de vista ofensiu, no? Ara que en defensa pareix que estan una miqueta més tranquils, tindre la tranquil·litat de no precipitar-se com ara Raúl, baló llarg, de qualsevol manera, i intentar fer-li mal a la defensa, que és més vulnerable de lo que pensem.
2: Sí, sí, sí.
1: És que no és el mateix el baló que isca des de Raúl que isca des de les bandes. Jo crec que quan el baló arriba a una banda o altra, cuida ara, no. Quan arriba a una banda o altra, tenim més avantatge.
2: Ahí está la pelota que va a sacar la chance. Cuidado porque hace Oliver, es un balón complicado. Juega la pelota en el frontal del área. Lucha Iniesta, el balón que va a caer aquí, no para Soler. Soler que la va a jugar con Alex Alonso. Alex Alonso se escorre la banda al centro. Es bueno, las manos de Lejarraga, que ahora tiene un poquito el sol en contra, a ver si lo puede aprovechar.
3: Hay que jugar con tranquilidad, sí, y confiar, sí, sí, en los mejores que se conocen. Por eso Ismael ya tiene el vehículo para la próxima semana, para ese domingo. Sí. Para en Sanse, San Sebastián de los Reyes, ahí va Ismael con el Econocat, porque ya sabes que en Econocat siempre tienes que crear nuevas historias y para eso te ponen a tu disposición el vehículo que tú necesites, turismos, compactos y SUV, y también vehículos para grupos, la familia, amigos, te coges un coche de 7-9 plazas para disfrutarlo, claro que sí, porque los coches de Econocat, Isma, son para disfrutarlo, claro que sí.
2: ¡Uy, Chinchilla, que se va! ¡Chinchilla, frontal, la deja!
1: No,
2: ¡qué pena! Qué para Izan. Sí, y muchos que han cogido y han dicho, pues vámonos a Madrid al partido de vuelta con un 7 plazas o con un 9 plazas, y ahí están, ya lo han pillado para la vuelta.
3: Claro, con Econocar. Por cierto, en Fiestas de Moros y Cristianos de Muro han confiado también en Econocar, en los vehículos grandes para la retreta, para tirar todas las cositas que reparten los festeros de Muro. Bueno, han confiado en quién, en los mejores, que es Econocar, claro que sí.
2: Ahí está. Bueno, pues con el coche de Econocar va a hacer un cambio ya el Alcoyano, va a entrar Piera al terreno de juego.
1: Més ràpid de lo que diem, Rafa. Diem 10 minuts i
0: sí,
1: portem 5.
0: Sí, minuts.
1: Bueno, sí, ara perquè no s'ha parat el camp, però bueno, el partit, però...
2: A qui em va quitar?
1: Iniesta, home, si fuera jugador per jugador, Iniesta. Però bueno,
2: Alex igual... Alonso, no, quita un...
1: Ostres!
2: Quita Alex Alonso, va jugar con 4-4-2.
1: Molt bé, molt bé. Ah, pues perfecte, sí.
2: Sobretot perquè, claro, va a poner...
1: A veure, és el que deia, Àlex Alonso no és Loren, no és el mateix canviar a Loren que canviar a Àlex. I està molt bé, perquè juguem, deixem de jugar a aquesta línia de 5 i passem a aquest 4-4-2, que diu Ismas.
2: No queda otra, ¿no? Rafa, ahora lo compramos con... Pero claro, necesita mover el Manzano.
0: Claro, és que... si no canvia, o sigui, jugador per jugador no pots canviar, perquè tu les característiques de Piera és algo diferent, necessites un nou amb més presència, i ara per banda sí que fas un pas avant, no? Buscant ahí a veure si Pablo s'incorpora més per l'esquerra, i jo crec que té una certa lògica, no? És una miqueta fer un pas endavant, no? Jo crec que el canvi s'ha d'interpretar d'aquesta manera.
2: I sobretot el mensatge, no? El mensatge també és de venga, va, collao, animar també que ara estem jugant com gusta, 4-4-2.
1: Sí,
2: ¿no?
1: Totalmente.
2: Sí, también.
1: Sí, sí.
2: La pelota que va a ser para Piera, precisamente toca de cabeza el balón que lo va a recuperar Soler. Soler, línea de tres cuartos, toca para la banda izquierda, para Fran Moreno. Fran Moreno buscaba el pase para Pablo Carbonell, no lo encuentra porque se anticipó el futbolista de la Sanse. Es Pablo el que va a poner la pelota de nuevo en movimiento, banda izquierda, ya en la línea de tres cuartos, toca para Soler. Soler tiene que echar la pelota para Fran Moreno. Fran Moreno juega con Pablo, balón de Izan. Izan se va, Izan,
1: oh, qué buena.
2: Ojo, Izan, línea de fondo, el pase es bueno, segundo palo, le pega
1: chuta.
2: Soler, mordida, pero le pegó, ovación del público, Paco.
1: Sí, sí, és que la jugada d'Izan ha sigut fantàstica, o sea, el problema és això, és que es arriba el valor, perquè a vegades dius, és que el jugador de l'atac no estem veient-lo, però és que tampoc es està arribant el valor.
2: Buena noticia para el Alcoyano, Se va Galindo, Rafa, que és el que más ha dado por saco con Soler.
0: Udia, ha fet molta faena ahí defensivament, sí. I és un tipus de joc que és sensible a que li puguin treure una altra targeta. Per tant, jo crec que és intel·ligent per part del Sanse. I al final, que poc, entre cometes, ha costat generar una ocasió.
1: Claro.
0: Tu, baló a banda, desborda, sí, y ahí a buscar el